0: Bon dia des de Ràdio La Vall d'Uixó, dimarts 8 de setembre del 2026 i esta previsió de l'oratge.
1: L'oratge.
0: 34 graus de màxima, 20 de mínima, vent que bufa del sud a 15 km hora i que al final de la jornada serà del nord-est en força 10. Solellat en les hores centrals i amb intervals nuvolosos abans i després. Queda l'índex ultravioleta en nivell 6 per a demà, baixen les temperatures i el dia anuncia inestabilitat. 8 de setembre del 2026, a la vesprada a les 7, s'inaugurarà una bella reivindicació de la comunitat educativa de la Vall, i no només de la comunitat educativa, sinó també de tot un barri, el barri Carbonaire. S'inaugura el nou CEIP Rosario Pérez, un dia justet abans de l'inici del curs escolar que tindrà lloc demà dimecres. I és per això que també en el dia d'ahir i sobre altres col·legis i sobre altres inversions i altres millores, el regidor de l'àrea, Manel Ajea, donava compte, parlava de les obres dels banys, per exemple, dels nous banys d'infantil del CEIP Sant Vicent, la posada a punt dels centres educatius per part de l'Ajuntament.
2: Tindrem els vàters preparats per a l'inici de curs que començarà el pròxim dimecres, no? En aquest sentit, és una obra global de 1,6 milions d'euros i el que hem fet en aquest estiu, sobretot, és centrar-nos en aquest pavelló d'infantil on hem enderrocat per complet tots els vàters del pavelló i els hem tornat a fer. Els hem tornat a fer primant, sobretot, l'accessibilitat, primant que aquests tinguin totes les connexions renovades i que estiguin adaptats, no, per a l'educació dels temps actuals, no? Amb piletes més adaptades, amb banyeres per si hi ha que fer algun tipus de... Bueno, doncs són xiquets xicotets i sabem que molts encara no controlen l'hora d'anar a la seu, no? I en aquest sentit, doncs això, comentar i d'alguna manera anunciar que podran estrenar el curs i podran estrenar els aseos, no? I anem tancant etapes d'aquesta obra global que encara tardarà uns mesos en acabar-se perquè la intervenció en primària, doncs, és més gran, és més ambiciosa i està en ple desenvolupament.
0: Recorda el regidor que en el que portem d'estar en 2026 van 75.000 euros destinats a millores.
2: Durant tot el que portem d'any, no, hem invertit vora 75.000 euros en tot el que són contractacions en quant a manteniment i reparació de centres. Moltes voltes també assumim tasques que no ens corresponen directament, no? Sol·licitant els permisos corresponents a la conselleria per actuar. I ho fem perquè, front a la inacció d'una administració com és l'autonòmica, a nosaltres sí que ens dol perquè ens va la vida en això, no? Són els nostres xiquets, són els nostres veïns, són els nostres alumnes al final, i moltes voltes assumim més faena de la que ens toca, com ja dic, per aquesta inacció de la conselleria. En aquest sentit, també destacar que estem a l'espera de poder desenvolupar altres obres, no? Com per exemple una paret al col·le de la Cova, que ja anunciarem quan estiga tot enllestit, però sobretot també remarcar que aquests 75.000 euros que portem no és només tota la feina que s'ha fet des de l'Ajuntament, no? La brigada, com sabeu, va fent, va mantenint i va reparant moltíssimes coses d'actuacions menors.
0: I també en els propers dies arribarà l'inici del curs en la universitat i precisament coincidint amb aquest inici, el PSPB de la província de Castelló ha alertat que estudiar una carrera a la capital de la província obligarà este curs a moltes famílies a destinar fins a 4.000 euros només a una habitació després que el preu de lloguer hagi tornat a pujar prop d'un 10% en l'últim any. El secretari general Samuel Falomir ha advertit que este increment està fent cada volta més difícil que tots els joves tinguin les mateixes oportunitats.
3: Avui comencen les classes a l'UCI i hi ha famílies que este curs poden acabar pagant fins a 4.000 euros només per una habitació. Fa uns anys parlaven de 150 euros al mes i ara te'n poden demanar 350 o 400 euros. Està clar que això no pot assumir tot el món i no podem arribar al punt que un jove no pugui estudiar perquè a sa casa no li podem pagar el lloguer a Castelló. Per això estan també les administracions, per a garantir que ningú es quede fora per no poder pagar. Però així el problema és que el Partit Popular ni està ni se l'espera. Tenen opcions per actuar. Una és declarar Castelló com a zona tensionada, com ja s'ha fet a altres llocs on els preus han baixat, però se neguen. Nosaltres ho tenim clar. Si podem fer alguna cosa per abaixar els lloguers i frenar l'especulació, ho farem, perquè tots puguen tirar endavant en el seu projecte de vida.
0: I un altre curs que s'iniciarà a la Vall és el curs polític, almenys per al Partit Popular, que este dissabte té convocat i se esmorzar d'inici amb la portaveu en el Congrés, amb Esther Muñoz. Ens ho compta Arminio Serra.
1: Este mateix dissabte, des del Partit Popular, iniciarem de forma oficial aquest curs polític i ho farem amb un esmorzar amb Esther Muñoz, no? Que és la nostra portaveu en el Congrés dels Diputats. Un esmorzar que compartirem amb la nostra militància, amb els simpatitzants i amb tots aquells veïns que vulguin acompanyar-nos i que poden arrimar-se a la nostra seu local al carrer Benigafull per poder apuntar-se, no? Un curs polític que ve marcat per aquestes eleccions municipals que tindrem d'ací 9 mesos, en maig del 2027, i per això al llarg d'aquestes setmanes, al llarg d'aquests mesos, anem a parlar molt, no? Anem a parlar d'aquests reptes que té pendents la nostra ciutat, anem a parlar també de propostes que milloraran la qualitat de vida dels nostres veïns, i en tot este camí volem que els veïns ens acompanyen, que ens acompanyi també el teixit econòmic i social per construir aquest projecte, no? Perquè el Partit Popular és l'única alternativa possible a l'actual govern, és l'única alternativa al Partit Socialista, i això és el que volem aconseguir.
4: En Caixa Labai Moncófar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más.
5: Y en Caixa Labai Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Labai.
0: Y en este mes de setembre continua l'estiu en Moncofa, les jornades de l'arròs i la paella i altres tipus d'activitats concentrades especialment en cap de setmana. I també recordar el tema del bo comercial que des d'ahir se pot sol·licitar a l'Ajuntament de Moncofa en instància presentada per finestreta o de manera telemàtica. I en 2 anys s'ha de ser major d'edat, només es pot sol·licitar un bo per persona, un per instància, i se té que estar més d'un any empadronat a Moncofa. I en la llosa després de la festivitat d'ahir en honor de Sant Isidre, la del diumenge en honor a Sant Felip Neri, reprenen l'activitat en les activitats taurines. Tota una setmana per davant, moltes més coses, alcalde Ximo Llopis.
6: Dimecres també tenim vaques, per la nit tenim la nit de distàcies, una nit molt, molt divertida, el dicho que també tindrem que tindrem vaques, tindrem la nit taurina també, vaques enfundades. Després del divendres, que tornem a tindre també vaques per la vesprà, per la nit ja tindrem el sopar de la caldereta de bou i l'orquestra La Pato, i bueno, i el dissabte ve a tope. El dissabte ja de bon dematí, concurs de pesca, a les 6 del matí, després tenim la transhumància a les 9 i mitja.
0: I també qui ha començat el curs, en este cas la temporada, és l'AU, deixem empat, ja saben, 0-0 davant l'Utiel. Diuen des de el club blanc i blau que l'equip se compactarà. Rupert Izquierdo.
7: I bueno, se van veure coses molt, molt diferents, molt, molt distintes fins a lo que ara estàvem acostumats a veure, i bueno, pues coses que conviden a l'optimisme.
0: Lo que no convida a l'optimisme és l'estat de les instal·lacions del vell Segarra, Rupert Izquierdo.
7: I no, l'estadio José Mariñán no reuní les característiques ni les condicions per a jugar en categoria nacional. Ni l'estat de la gespa, que fa 4 anys que no té manteniment, ni la falta de caucho del césped, ni l'estat de vestuaris, ni l'entorn, ni res. La veritat és que la Vall necessita un estadi acorde a la categoria que està, però malauradament no el tenim, i en això és bueno lo que n'hi ha, i com si no van a fer absolutament res, pues competir en les armes que tenim i ja està, no tenim altres. Mentre la federació ens ho permetisca, pues seguirem jugant.
0: Farmàcia de Guàrdia Nul·la en la Vila Vella, Farmàcia Alba, Cova Santa 32 de la Vila Vella, en la Vall José Bovaira, Cort de Jesús 43.

0: Bon dia des de Ràdio La Vall d'Uixó, dimarts 8 de setembre del 2026 i esta previsió de l'oratge.
1: L'oratge.
0: 34 graus de màxima, 20 de mínima, vent que bufa del sud a 15 km hora i que al final de la jornada serà del nord-est en força 10. Solellat en les hores centrals i amb intervals nuvolosos abans i després. Queda l'índex ultravioleta en nivell 6. Per a demà, baixen les temperatures i el dia anuncia inestabilitat. 8 de setembre del 2026, a la vesprada a les 7, s'inaugurarà una bella reivindicació de la comunitat educativa de la Vall, i no només de la comunitat educativa, sinó també de tot un barri, el barri Carbonaire. S'inaugura el nou CEIP Rosario Pérez, un dia justet abans de l'inici del curs escolar que tindrà lloc demà dimecres. I és per això que també en el dia d'ahir i sobre altres col·legis i sobre altres inversions i altres millores, el regidor de l'àrea, Manel Ajea, donava compte, parlava de les obres dels banys, per exemple, dels nous banys d'infantil del CEIP Sant Vicent, la posada a punt dels centres educatius per part de l'Ajuntament.
2: Tindrem els vàters preparats per a l'inici de curs que començarà el pròxim dimecres, no? En aquest sentit, és una obra global de 1,6 milions d'euros i el que hem fet en aquest estiu, sobretot, és centrar-nos en aquest pavelló d'infantil on hem enderrocat per complet tots els vàters del pavelló i els hem tornat a fer. Els hem tornat a fer primant, sobretot, l'accessibilitat, primant que aquests tinguin totes les connexions renovades i que estiguin adaptats, no, per a l'educació dels temps actuals, no? Amb piletes més adaptades, amb banyeres per si hi ha que fer algun tipus de... Bueno, pues són xiquets xicotets i sabem que molts encara no controlen l'hora d'anar a la SEO, no? I en aquest sentit, pues això, comentar i d'alguna manera anunciar que podran estrenar el curs i podran estrenar els ASEOs, no? I anem tancant etapes d'aquesta obra global que encara tardarà uns mesos en acabar-se perquè la intervenció en primària, doncs, és més gran, és més ambiciosa i està en ple desenvolupament.
0: Recorda el regidor que en el que portem d'estar en 2026 van 75.000 euros destinats a millores.
2: Durant tot el que portem d'any, no, hem invertit vora 75.000 euros en tot el que són contractacions en quant a manteniment i reparació de centres. Moltes voltes també assumim tasques que no ens corresponen directament, no? Sol·licitant els permisos corresponents a la conselleria per actuar. I ho fem perquè, front a la inacció d'una administració com és l'autonòmica, a nosaltres sí que ens dol perquè ens va la vida en això, no? Són els nostres xiquets, són els nostres veïns, són els nostres alumnes al final. I moltes voltes assumim més faena de la que ens toca, com ja dic, per aquesta inacció de la conselleria. En aquest sentit, també destacar que estem a l'espera de poder desenvolupar altres obres, no? Com per exemple una paret al col·le de la Cova, que ja anunciarem quan estiga tot enllestit, però sobretot també remarcar que això 75.000 euros que portem no és només tota la feina que s'ha fet des de l'Ajuntament, no? La brigada, com sabeu, va fent, va mantenint i va reparant moltíssimes coses d'actuacions menors.
0: I també en els propers dies arribarà l'inici del curs en la universitat i precisament coincidint amb aquest inici, el PSPB de la província de Castelló ha alertat que estudiar una carrera a la capital de la província obligarà este curs a moltes famílies a destinar fins a 4.000 euros només a una habitació després que el preu de lloguer hagi tornat a pujar prop d'un 10% en l'últim any. El secretari general Samuel Falomir ha advertit que este increment està fent cada volta més difícil que tots els joves tinguin les mateixes oportunitats.
3: Avui comencen les classes a l'UCI i hi ha famílies que este curs poden acabar pagant fins a 4.000 euros només per una habitació. Fa uns anys parlaven de 150 euros al mes i ara te'n poden demanar 350 o 400 euros. Està clar que això no pot assumir tot el món i no podem arribar al punt que un jove no pugui estudiar perquè a sa casa no li podem pagar el lloguer a Castelló. Per això estan també les administracions, per a garantir que ningú es quede fora per no poder pagar. Però així el problema és que el Partit Popular ni està ni se l'espera. Tenen opcions per actuar. Una és declarar Castelló com a zona tensionada, com ja s'ha fet a altres llocs on els preus han baixat, però se neguen. Nosaltres ho tenim clar. Si podem fer alguna cosa per abaixar els lloguers i frenar l'especulació, ho farem, perquè tots puguen tirar endavant en el seu projecte de vida.
0: I un altre curs que s'iniciarà a la Vall és el curs polític, almenys per al Partit Popular, que este dissabte té convocat i s'esmorzar d'inici amb la portaveu en el Congrés, amb Esther Muñoz. Ens el conta Herminio Serra.
4: Este mateix dissabte, des del Partit Popular, iniciarem de forma oficial aquest curs polític i ho farem amb un esmorzar amb Esther Muñoz, no? Que és la nostra portaveu en el Congrés dels Diputats. Un esmorzar que compartirem amb la nostra militància, amb els simpatitzants i amb tots aquells veïns que vulguin acompanyar-nos i que poden arrimar-se a la nostra seu local al carrer Benigafull per poder apuntar-se, no? Un curs polític que ve marcat per aquestes eleccions municipals que tindrem d'ací 9 mesos, en maig del 2027, i per això al llarg d'aquestes setmanes, al llarg d'aquests mesos, anem a parlar molt, no? Anem a parlar d'aquests reptes que té pendents la nostra ciutat, anem a parlar també de propostes que milloraran la qualitat de vida dels nostres veïns, i en tot este camí volem que els veïns ens acompanyen, que ens acompanyi també el teixit econòmic i social per construir aquest projecte, no? Perquè el Partit Popular és l'única alternativa possible a l'actual govern, és l'única alternativa al Partit Socialista, i això és el que volem aconseguir.
1: En Caixa Labay Moncófar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más.
5: Y en Caixa Labay Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Labay.
0: Y en este mes de setembre continua l'estiu en Moncofa, les jornades de l'arròs i la paella i altres tipus d'activitats concentrades especialment en cap de setmana. I també recordar el tema del bo comercial que des d'ahir se pot sol·licitar a l'Ajuntament de Moncofa en instància presentada per finestreta o de manera telemàtica. I en 2 anys s'ha de ser major d'edat, només es pot sol·licitar un bo per persona, un per instància, i se té que estar més d'un any empadronat a Moncofa. I en la llosa, després de la festivitat d'ahir en honor de Sant Isidre, la del diumenge en honor a Sant Felip Neri, reprenen l'activitat en les activitats taurines. Tota una setmana per davant, moltes més coses, alcalde Ximo Llopis.
6: Dimecres també tenim vaques, per la nit tenim la nit de distàcies, una nit molt divertida, el dixó que també tindrem que tindrem vaques, tindrem la nit taurina també, vaques enfundades. Després del divendres, que tornem a tindre també vaques per la vesprà, per la nit tindrem el sopar de la caldereta de bou i l'orquestra La Pato, i bueno, i el dissabte ve a tope. El dissabte ja de bon dematí, concurs de pesca, a les 6 del matí. Després tenim la transhumància a les 9 i mitja.
0: I també qui ha començat el curs, en aquest cas la temporada, és l'AU, d'aquest empat, ja saben, 0-0 davant l'Utiel. Diuen des del club blanc i blau que l'equip se compactarà. Ruper Izquierdo.
7: I bueno, se van veure coses molt diferents, molt distintes fins a lo que ara estàvem acostumats a veure. I bueno, pues coses que conviden a l'optimisme.
0: El que no convida a l'optimisme és l'estat de les instal·lacions del vell Segarra, Ruper Izquierdo.
7: I no, l'estadio José Mariñán no reuní les característiques ni les condicions per a jugar en categoria nacional. Ni l'estat de la gespa, que fa 4 anys que no té manteniment, ni la falta de caucho del césped, ni l'estat de vestuaris, ni l'entorn, ni res. La veritat és que la Vall necessita un estadi acorde a la categoria que està, però malauradament no el tenim, i en això és bueno. Lo que n'hi ha, i com si no van a fer absolutament res, pues competir en les armes que tenim i ja està, no tenim altre. Mentre la federació ens ho permetisca, pues seguirem jugant.
0: Farmàcia de Guàrdia Nul·la, la Vila Vella, Farmàcia Alba, Cova Santa 32 de la Vila Vella, en la Vall José Bovaira, Cort de Jesús 43.

0: Hoy por hoy, con Aimar Bretos.
1: Radio La Vall d'Uixó, en el 93.6 FM.
2: ¿Quieres cambiar de look? ¿Quieres estrenar gafas con estilo? En Esteve Óptico tienes dos gafas de marca con cristales incluidos por 99 euros para verte bien y que te vean mejor. Recuerda, dos gafas de marca con cristales incluidos por 99 euros. Esteve Óptico, calle Benigafuy, número 5, La Vall d'Uixó. Nosotros te asesoramos. Verás qué bien.
1: Y ahora puedes pagar tus gafas en un año. Consulta condiciones en La Óptica.
3: Les empreses rurals són el cor de la nostra província. Confiar en elles és la millor aposta pel futur de Castelló. Generen oportunitats i ocupació, amplien serveis i sumen qualitat de vida. Les empreses de l'interior són més que negocis, són part de la nostra identitat. Des de l'agricultura fins a la ramaderia, passant pel turisme rural i l'artesania, aquestes empreses ens uneixen i ens reforcen. Donar-los suport és invertir en el nostre futur, el verdader motor del interior de Castelló. Diputació de Castelló.
4: L'Agència de Col·locació de l'Ajuntament de la Vall d'Uixó et pot ajudar. Oferim orientació i suport en la teua recerca de feina i t'ajudem a trobar oportunitats laborals que s'adaptin al teu perfil. Entra en gestionandote.com, Agència La Vall d'Uixó, i informa't. Agència de Col·locació de l'Ajuntament de la Vall d'Uixó. El teu futur laboral comença així.
5: Reposta i estalvia en la gasolinera de la cooperativa San Isidro. Caps de setmana i festius, aprofita del descompte de 7 cèntims per litre i barra de pa de regal. A més, tots els nostres combustibles tenen l'additiu Aderco per a cuidar del teu vehicle. Visita'ns.

Què tal, com estan? Benvinguts i benvingudes un dia més a Avui per Avui, plana baixa de Ràdio La Vall d'Uixó, edició de l'estiu, dimarts 8 de setembre del 2026. Continuem en calor, però sembla que a partir d'avui, poquet a poquet, anirem baixant cap als 30. Quin gran èxit, no? Baixar cap als 30 de màxima en la primera quinzena de setembre. Inaudit, i en què poc mos conformem, no? Que diria aquell. Bueno, pues no res, seguim avançant en la nova programació, en la nova temporada, i de fet, ara després del bolletí de la una, ens visitarà el doctor Jesús García, arrencarem la secció de Nou Salut a Prop, el programa dels centres de salut de la Vall, i avui a veure de qui ve acompanyat i quines sorpreses ens porta. En un dia, en este dimarts 8 de setembre, a la vesprada a les 7, s'inaugurarà el nou CEIP Rosario Pérez, un dia abans de l'inici del curs escolar, que com saben serà demà. Per tant, el parc aquàtic a final d'agost, el Rosario Pérez esta vesprada, quedarà el poli, el segon pavelló poliesportiu, quedaran coses, però una sobretot i perquè ixa, perquè la veiem, perquè està en ple centre, és denominador comú, els de dalt, els de baix, els de les carres, de la dreta, els del nord, els del sud, l'edifici de l'Ajuntament, que, bueno, pues després d'una sèrie de problemàtica i de parons, a veure si agarra la directa i és la propera de les inauguracions. Que òbviament no serà ja per aprendre's les uves al raïm el 31 de desembre, però a veure quan pot ser. I anem a recordar aquesta història de l'edifici ara, que està ahí com apuntalat a les penses de remodelació, el que mos contarà Juan Fuertes, sempre tan brillant i sempre tan coneixedor d'aquestes històries balleres. Això serà ara de seguida. A les 2:17, ja sabem, repassem l'actualitat que està generant este dimarts, 8è dia del mes de setembre del 2026.

0: Coses bones diuen que se fan desitjar i esta música és preàmbul de que ve una de les seccions que més m'estime i sobretot la presència així de Juan Fuertes en este cafè de la història i el que saluda ja. Juan, bon dia.
1: Vicent, bon dia, un plaer.
0: Com estàs?
1: Molt bé, i tu? M'alegre de veure't.
0: Avui damunt un programa que va ubicar-nos en la zona centre del poble, crec.
1: Sí, així és. Avui parlarem de l'edifici de l'Ajuntament del Centre, com tu bé dius, i pues, reivindicarem també la figura del seu arquitecte, de Mariano Peset, al que, dit siga de pas, li dedique la coberta del volum número 3 que presente el mes que ve de la meua sèrie Valldeusó siglo XX, l'episodi dedicat a la dictadura entre 1924-1930. Pues ixe que veureu en la coberta és don Mariano Peset Aleixandre, que si te pareix, entrem ja en matèria, don Vicent, sense...
0: Correcte, m'ho anem per l'espai d'avui.
1: Pues mira, jo volguera primer, com dic, reivindicar la figura de Mariano, de Mariano Peset, pues, com a arquitecte, no? Un poc els artistes pues, solen estar als museus, o l'obra dels artistes, com és l'escultura o és la pintura, i bueno, ahí estan tancaets i tots sabem la seva autoria, la seva vida i milagros, no? En l'arquitectura donat compte que no sol passar lo mateix. Passem pel costat d'un edifici, clar, l'eixa quotidianeitat pues, fa que passe un poquet pues, desapercebuda, no? La realitat. Però l'arquitectura, pues, també les obres arquitectòniques tenen una història darrere, tenen un protagonista, que és el seu autor, tenen una història més o menys curiosa o que n'hi ha que recordar de vegades en quan, pues, perquè per això, perquè són construccions que són protagonistes de la història d'un poble. Tot el poble de la vall, tots els balleros, totes les balleres han desfilat per davant de l'Ajuntament. Molts balleros, moltes balleres treballen en l'Ajuntament i ahí està, pues un poc com la puerta d'Alcalà, no? Com la cançó. Ahí està l'edifici de l'Ajuntament. Respecte al seu autor, Mariano Peset Aleixandre, com dic, vos sonarà l'apellido, lo de Peset Aleixandre, pues perquè Mariano perteneixia a una il·lustre família de metges valencians. En València també vos sonarà l'avinguda del doctor Peset. Una dinastia de metges pues, que arranca nada menos que des del segle XVIII. I l'avinguda concretament de València està dedicada a Juan Peset Aleixandre, el seu germà, que va ser un il·lustre, il·lustríssim metge. Li guanyava pues, de prou anys a Mariano i en certa forma pues, el germà major era el referent de Mariano Peset. Mariano Peset un poc se n'ix de la saga familiar i se dedica a estudiar arquitectura. Ell estudia arquitectura entre Madrid i Barcelona. Però volguera tornar, encara que fora un moment, a la figura de Juan Peset, del seu germà, del metge, pues perquè era un científic, era un científic, un coco, com diem, no? Un cerebro, hasta el punt, doneu-vos compte, als 21 anys, Juan Peset Aleixandre ja era doctor en medicina. Als 22 era doctor en ciències químiques i als 23 era doctor en dret. Juan Peset va ser rector de la Facultat de València, de Medicina de València, i serà afusellat pel franquisme en l'any 41 per haver sigut el jefe dels republicans en València, de l'Esquerra Republicana, el partit de Manuel Azaña. Doneu-vos compte quina barbaritat, pues, una persona científica que tant havia fet i tant tenia per fer, pues, assassinar-lo d'eixa manera, només pues, perquè pertanyia a Esquerra Republicana, per ser el jefe. Este fet pues un poc tocarà al seu germà Mariano Peset, el tocarà el resto de la vida, i a partir de pues d'eixe moment, durant tot el franquisme, la seva obra pues caurà en decadència, no? Pues l'home estarà mal tot un any, pues per este tema, i després pues en depressions, etc, etc. Mariano Peset mor en 1960, ho tenia per ací. No ho trobo ara, en 1968 crec, sí, així ho tinc, 1896-1968, o sigui, mor pues, relativament jove, no? Als 72 o 73 anys. L'obra senyera de Mariano Peset, si aneu a València la trobareu en lo que és el rectorat de la Universitat, de València, que està, si entreu en Blasco Ibáñez, anant a València, és precís passar per Blasco Ibáñez, lo que és la Facultat de Medicina, l'Hospital Universitari, una vegada passes, és l'edifici que fa cantó. Ixa és l'obra més important, diguem, de Mariano Peset. Quan passeu per allí, pues, li pegueu un vistazo, perquè és el mateix autor del nostre ajuntament. A grans rasgos, esta és la figura de Mariano Peset, val? No he dit que naix en Godella, naix i mor en Godella, val? I el seu repertori d'obres pues, és molt ampli, no? Va fer des de vivendes unifamiliars o col·lectives fins a cases barates per a cooperatives, que se dia, va fer col·lages, la mencionada Facultat de València, va fer iglesias, va fer cementeris, va fer edificis industrials, mercats, mataderos, en fi, va fer un poc de tot. Així a la vall, Mariano Peset, l'obra de Mariano Peset només està en l'Ajuntament, com venim dient, i el llavaor del carrer Regimiento Tetuán, lo que és la porta falsa de Mercadona. Ell va fer més projectes, que per cert ho trobareu ahir en el meu llibre que estic comentant. Va fer més projectes per al municipi durant la dècada dels 20, durant el període de la dictadura, però no se va endur a terme, pues, perquè després ve la república, ve lo que és el crac del 29, una crisi mundial, la república té la mala sort de cohabitar durant tot aquest període de crisi mundial, i pues, no n'hi ha ben per res, i els seus projectes, entre altres coses, pues, no se va endur a terme. Que per cert, també el trobareu en el llibre, Peset va dissenyar un cementeri espectacular, un cementeri per la vall, el cementeri de la Vernitxa, espectacular, sense dubte haver sigut el cementeri més bonico, pues pot ser de tota la província, si no més, no? Lo que passa és que una vegada arriba la república, eixe projecte se rebutja, pues perquè era demasiado costoso, segons diuen el consistori de l'època. La construcció de l'Ajuntament, anant ja al tema, Vicent, la construcció de l'Ajuntament ve de molt lluny. En una fecha tan temprana com en 1900, ja així a la vall se tenia la idea de construir l'Ajuntament a la mateixa plaça del centre. Recordem que en el canvi de segle, pues, tota aquesta zona, la zona del centre, es comença a habilitar-se pues, com a intersecció entre els dos pobles. És ben sabut que qualsevol foraster que venia al poble i veia els dos campanars, i per este poble què passa, que hi ha dos campanars? Clar, tots els pobles tenien només una parròquia, no? I així la vall ne tenien dos. Això és un poble? Pues, en aquesta època, com dia, s'intenta articular l'espai del centre com a unió dels dos pobles, no? I llevar ixe espíritu, no? de topetia entre els dos nuclis. Allí pues, se comencen a montar els casinos, bars, els teatres, i com dia, pues, en 1900 ja se tenia clara la idea de que allí tenia que anar el nou ajuntament, hasta el punt de que ja en les actes municipals d'eixe any de 1900 ja se tenia previst erecto un edificio destinado a casa capitular en la huerta que el municipio posee en el sitio llamado Barranquet. Allí, con tamé sabeu, pues pasaba el barranc del centro, y pues todo lo que hoy es la zona del Bar del Loro, tot això era un horta, ¿no? Y el barranc passava per allí hasta fa ben poc que s'ha obert el carrer, han pogut veure per on transitava el barranquet, que va continua, com també sabeu, per el Joaquín París i després va per Juan Capó i, en fi, va a buscar el Belcaire. Pues tot això era la zona del barranquet, ¿vale? I ja se tenia ben clar que en aquest moment, com dic, s'anava a construir ja 30 anys abans el nou ajuntament. Un poquet més avant, en 1915, també del llibre d'actes, ja se volia reservar la pedra per a la construcció de l'ajuntament. N'hi ha un acte del 14 de juny que diu: se acuerda que la parte de terreno que existe en la huerta del Barranquet entre la carretera de Chilches y el barranco se destine para construir la casa capitular de esta villa. Val, pues no serà hasta este període, a la dècada dels 20, quan s'iniciarà l'obra del nou ajuntament. Concretament es comença en maig de 1928. L'obra se concluirà en març de 1930. Sí que vull comentar, per a que quede clar, que l'Ajuntament no acaba en l'època de la República. Acaba, com dic, en març de 1930, encara està la dictadura de Primo de Rivera, i això ho dic perquè és un poc llegenda urbana. Quan un passa per baix, no sé si ho sabeu, allí n'hi ha un escut en la frontera de l'Ajuntament que té una corona mural, una corona almenada, que se diu. Clar, ixa corona és la que gasta la República en el seu escut. No sé si vos heu fixat en ixe detall. No té res que veure l'escut, perquè jo ho he sentit a més d'un, diu, ixe escut, fixa't, és de l'època de la República, porta la corona mural. No, la corona mural se gastava en arquitectura un poc per a simbolitzar la categoria de l'obra en la que estava, de la ciutat en la que estava feta aquesta obra. M'explique, si la ciutat era, o si se tractava d'una villa o si se tractava d'una ciutat, depenent de la categoria jeràrquica del nucli urbà, pues la corona mural portava més o menys almenes, no? La vall en aquests moments, en 1928, ja era ciutat. Des de 1926 havia sigut declarada ciutat. Per lo tant, és una referència que fa Peset, o un homenatge, si voleu, pues a la nova ciutat de la vall. Res que veure, com dic, en l'escut republicà. Era un moment este, el dels anys 20, l'època de la dictadura, que va haver pues certa bonança, no?, així en el poble. Entre altres coses, gràcies a la financiació municipal. Primo de Rivera canvia en el estatut municipal, canvia la manera de financiació i els pobles es comencen a tindre més recursos. Per lo tant, el poble o el consistori pues projecta diverses obres, que la majoria d'elles, com he dit, no se duran a terme pues per el tema de la crisi posterior, com era en el cementeri que ja he mencionat. Projecta també dos grups escolars que fan molta falta si el poble. Projecta la cobrició de tota la séquia en el seu trajecte. Clar, al cobrir la séquia fent falta llavaors, pues perquè si elimines el lloc on llavaven les dones, pues necessitaves la construcció. Per tant, també se preveia la construcció de 4 llavaors. Al final només se farà el del carrer Tetuán, que per cert, vull fer així un parèntesis, Vicent, parlant del llavaor del carrer Tetuán, perquè sabeu que està a la porta falsa de Mercadona,
0: que ja no es porta.
1: Claro, ahí anava. Això és una obra, parlant dels camins de l'aigua, no?, que tant se volen explotar així al poble, pues és una obra senyera, no sols per la seva autoria, que estem comentant, sinó per el tema de l'aigua. Jo no sé, desconec en quines mans, qui és el propietari ara mateix d'això, però sí que n'hi hauria que anar en cuidado a qui corresponga, pues perquè l'últim que he vist quan han tancat la porta falsa de Mercadona és que allí havien obert una porta, jo no sé si era per al almacén, per a l'ascensor o per a què cosa, en fi, l'estaven un poc desdibuixant, no? lo que és lo que queda del llavaor, que per dins pues veureu o recordareu que té una estructura neogòtica, no? En eixos arcos apuntats. Pues és una obra de Peset i que jo no sé si serà Vic, si, bien d'interès cultural, no sé si tindrà catalogació, però sí que n'hi hauria que tindre en compte a veure què és el que passa en eixa estructura.
0: De moment obreix una finestreta a que intentem aclarir-ho, ja que es donen la informació, la qual cosa t'agraeix.
1: Sí, seria interessant per tot això que dic, no? Estava comentant la cobrició de la séquia, la construcció de quatre llavaors, la desaparició de la bassa de l'Assumpció. També, per al que ho desconega, pues no, ja sabeu que va ser un tema polèmic en l'època de Eleuterio Abad, de l'alcalde franquista, i que sempre pues, se l'ha tachat de bueno, com era segarrista, pues mos ha tapat la bassa i mos l'ha fet desaparèixer. Això no és aixina, la bassa ja donava molts problemes des de tot el segle XX, i ja se volia eliminar, pues ja sabeu, pues perquè la séquia arrastrava molta merda, feia molta pudor i n'hi havia que netejar-la, pues per lo menos una o dos vegades a l'any n'hi havia que netejar-la, pues perquè era insalubre. N'hi han moltes queixes i una d'elles en força ve també des del Partit Socialista Local, des de la UGT i el Centre Obrer Local. Una de les reivindicacions és que la bassa se tape des de ben pronte, val? També volíem emprendre la instal·lació de l'aigua corrent en els domicilis en els anys 20, que per cert la primera casa que va tindre aigua corrent va ser el quartel de la Guàrdia Civil, que també se fa en esta època, el quartel de la Guàrdia Civil, que com també sabeu estava en el cantó Sánchez Tarazona Jaume I d'avui, que avui està tancat també tota eixa cantonà. L'altra construcció pues, també era el nou ajuntament. El nou ajuntament, fixeu-vos, no va ser molt ben rebut, a pesar de que era una obra, se l'anomenava en l'ep-

veu de l'Ajuntament i les escoles que feien falta al poble. La qüestió és que, com dia, en 1930 s'acaba l'Ajuntament i se demana una primera revisió d'un arquitecte que no fora Mariano Peset per a que determinara que l'obra estava acabada, que era correcta i que estava tot bé. I aquesta revisió ve a fer-la un arquitecte de Castelló, el tinc per ací, Francisco Maristany Casajuana, que en aquest moment era l'arquitecte municipal de Castelló, ve a fer-la i bueno, determina que està tot ok, que l'edifici estava bé, que ja se podia ocupar. Però, com dia, el consistori republicà pues, no veia molt clara l'obra i no li avellia molt mudar-se. De manera que va dilatant l'ocupació del nou ajuntament, estaven molt a gust allà a la plaça dels Xorros i el regidor republicà Leonardo Mingarro sol·licita un nou examen tècnic per un arquitecte completament desconocido del contratista, o sea, una segon revisió. Com dic, ho volien fer llarg, no? De manera que en agost, estem en 1931, s'acordava buscar en València un altre arquitecte per a que de nou procedira a la seva revisió i reconeixement. Jo crec que ells a la minoria republicana no li pareixia bé, pues perquè era una obra feta durant la dictadura de Primo Rivera. Els republicans havien sigut silenciats per la dictadura i no es avellia molt, no?, per la significació, per el simbolisme que tenia la mateixa obra. Esta obra l'ha fet un alcalde, Joaquín París, no?, durant la dictadura, i en fi, no li tenien molt de carinyo. El mateix Joaquín Antonino, que era un regidor també republicà, menyspreia, que per cert, Antonino, quan llegeu l'apellido Antonino, tota la família té tradició republicana, val? Tota la família dels Antoninos, que eren cosins de Mauelo era Fuertes Antonino, són republicans. Com dia, Joaquín Antonino, regidor republicà, disculpeu, quan parlo de republicans estic parlant dels antics republicans de la Primera República, no? Els republicans històrics locals, de Blasco Ibáñez, de Lerroux era també protagonista en la Segona República, però estic pensant en la República del segle XIX. I això era la tradició republicana local, res de Manuel Azaña ni res paregut, ni totes les variants de Marcelino Domingo, etc. Uh-huh. Tots eren lerruxistes o blasquistes, val? Com dia Joaquín Antonino, pues menyspreiava el tamany del saló de sessions, que calificava de muy lujoso però excessivamente pequeño. Per cert, parlant del saló de sessions muy lujoso que di Antonino, un tema desconegut també en la vall és que este saló va ser pintat, tot lo que és el sostre va ser pintat per el tío Sau, per Vicente Castelló Segarra. Tot això ha desaparegut. També jo no sé si serà possible recuperar-ho. Si fora possible seria molt interessant, pues, més que res per la pròpia història de la vall, no? Seria molt interessant recuperar-ho, cosa que me pareix difícil, com dic, pues perquè el tio Sau, que entonces devia de tindre uns 20 anys, seria molt jovenet, va pintar lo que és el sostre, va pintar allí dos matrones o dos àngels, un vestit en unes sedes blaves, l'altre pues, de color roseta, sostenint l'escut de la vall en la torre i el sol, val? I en els cantons n'hi haven quatre alegories en les que el tio Sau pues, va pintar el cuerno de l'abundància, ixe cuerno alegòric del que ixen frutes. En un altre cantó va pintar una partitura musical en les primeres notes, en les primeres paraules de l'himne de la vall. En un altre cantó va pintar les muntanyes que rodegen a la vall.

0: y en el quart canto va a pintar la entrada a la cova de Sant Josep, a les grutes, com dic, una pintura ja desapareguda que, bueno, seria molt interessant recuperar-les, no? Pues bé, com dia, Antonino dia això de muy lujoso pero excesivamente pequeño, Enrique Bernat, que era un altre regidor republicà, proposava que l'Ajuntament se quedara en l'edifici de la plaça dels Xorros. Leonardo Mingarro definia el nou Ajuntament com una obra cara i mala. Ja dic, no es va agradar gens. Però este rebuig dels republicans a trasladar-se al nou edifici no acabava ahir. I això quedava de manifest, pues, en un altre dels problemes pendents, que com dia eren els grups escolars, la falta d'escoles ací al poble. Els antics propòsits de Mariano Pessé de construir els grups escolars, com dia també, no se van dur a terme per tema econòmic, i la vall necessitava urgentment, pues, en noves escoles, per tota la legió de xiquets i xiquetes de la vall que estaven sense escolaritzar per falta de places. Tinc quasi un dato que vaig a llegir a l'altura de 1930 en un artícul de l'Heraldo de Castellón. El mestre Pedro Viruela ja assenyalava el deficient estat de la qüestió, escolar. I denunciava la circumstància de que 7 mestres i maestros i maestres tenien que atendre les necessitats de 1.350 xiquets i xiquetes en la localitat. Això donava un promís de 190 xiquets per escola, una xifra, pues, que era impossible, no? Impossible d'atendre en condicions mitjanament pedagògiques. Com veieu, la falta d'escoles era tal que, bueno, els socialistes, que sí que desitjaven trasladar-se a la nova casa, s'enfrontaven, en certa manera, amb els republicans, pues perquè volien que eixe edifici, al final, pues, diluïra les diferències entre una parròquia i altra, el que comentàvem adés també. Francisco Ten, Paco Ten, ho ficava de manifest i li donava la raó a l'altre regidor, a Enrique Marco, pues la funció pacificadora que tenien els casinos, n'hi hava, com a llaç d'unió entre els dos pobles, n'hi hava que reforçar-la en l'edifici de l'Ajuntament. De manera que la confrontació entre socialistes i republicans se escenificava en la voluntat de que els socialistes volien que l'antic ajuntament se utilitzara per a escola, i els republicans volien que el nou permís d'unes adaptacions ho fera, no? Se dedicara a grup escolar. O sea, cada un volia que els diversos edificis se dedicaren a escola davant de la falta de aules per als alumnes. Al final entren en raó i se decideixen ja, pues, a fer el traslado, pues, el 7 d'octubre de 1931. Per aquesta fecha se celebrava la primera sessió inaugural ja en la nova casa consistorial. Doneu-vos compte que havia passat un any i mig des de la finalització de l'obra hasta que per fi se fa allí el primer pleno, no? El 7 d'octubre. La premsa també criticava que s'havia inaugurat el palacio, la nova casa palacio consistorial, sin brindis, ni siquiera palabra alguna de bienvenida, para lo que supone una conquista municipal. O sea, estant en festes, eren les festes d'octubre a Cinlavall, se podia haver fet un acte i, en fi, davant del poble, pues, inaugurar l'Ajuntament, però com veus, pues, va passar completament desapercebuda. Que, per cert, recordaràs, Vicent, recordareu els oients, que vam parlar en un altre programa sobre la catàstrofe de los valles, te recordes,
1: sí, senyor,
0: d'aquell
1: sí,
0: autobús sí, que va haver una dotzena de ballers i balleres morts, uh-huh. Pues, precisament la inauguració de l'Ajuntament va ser el 7 d'octubre, cinc dies antes de la catàstrofe de los valles. La catàstrofe va ser un 13 i martes,
1: sí.
0: I l'Ajuntament s'inaugurava el dia 7. I això és tot, com veieu, pues no van haver moltes ganes, va passar desapercebuda una vegada més l'obra de Peset i, bueno, pues un poc així han vingut a reivindicar la seva obra i la seva figura. I ballers i balleres, quan passeu per baix de l'edifici, alceu la vista i ahir el teniu, a don Mariano i al nostre Ajuntament.
1: I a més has deixat algunes qüestions per a teures, no? Perquè ho tractem de aclarir. T'agraeix moltíssim este programa en el dia d'avui, Juan. Te puc furtar uns minutets per a que contes algo del llibre?
0: Per supost, per supost.
1: Bueno, pues que sàpien els oients que en ese llibre, en el tercer volum, pues trobaran moltes curiositats, fotografies esplèndides. Acabo de posar alguna que dic, buah, no havia vist mai fotos, o que poquetes fotos del cementari de Talladal, no? Del Crist.
0: Sí.
1: Però a banda, els curiosos, pues sabran, vostès creuen que se pot dimitir per una sol·licitud de permís per a vaques mal gestionat? Pues sí, això passava, entonces. No sí. Vaig a dir quin quan. Ese tipus de coses està en el llibre. Ese moltes més. Conta'ns alguna coseta, Juan, d'este tercer volum.
0: És el dia 8 d'abril, divendres, a les 6:30, esteu tots i totes convidats a la presentació a les 6:30. El número 3 és, pues, bàsicament la dècada dels 20, una dècada molt interessant, pues, la dictadura de Primo de Rivera, pues, en termes generals va ser ben rebuda, no? per tota la població en general. Ben rebuda, pues, un poc farta de tot les dècades anteriors en les que l'Estat era incapaç de solucionar tots els problemes econòmics i socials de l'època. Al final, el cop d'estat de Primo de Rivera, com dia, pues és ben rebut. I, bueno, per fi, a veure, així, si manu militari, algú fica un poc d'ordre. Després passarà el que passarà, això ho desvela en el llibre, però insistís que és una dècada molt interessant per a la vall, perquè se porten a terme moltes obres, com hem comentat, altres no seran possible, i passen moltes coses. Jo crec, a banda de la fotografia eixa inèdita que tu has comentat, Vicent, jo sí. Crec que pot ser el volum, modestament te ho dic, més interessant dels tres.
1: Bueno, i a més saber els consellers que n'hi havien, els regidors, quina professió tenien, fins i tot on vivien, que encara te pots situar avui en dia, i òbviament tot d'històries contrastes rigorosament.
0: Veureu així en el període de la dictadura com es comencen ja a veure les primeres inquines personals, no?
1: Uh-huh.
0: Clar, no deixa de ser un període dictatorial en el que, bueno, les llibertats estan restringides. Entonces, podeu veure ja, estic pensant en l'alcalde de París, que després serà assassinat una vegada esclata la guerra, i hi ha tres personatges que després, durant la República, pues, tot això, tots els sodis, totes les inquines, pues, esclataran, no?
1: Per tant, hi haurà que llegir bé este tercer volum abans de que arribi el quart, perquè sí que ja he llegit jo alguna cosa, que no vaig a dir, que sí. Es comencen a veure certes desavenances.
0: Sí, sí, sí, ja dic, això després en la República esclatarà i anirà més, etcètera, etcètera. És la nostra història, a vegades agradable, a vegades menys agradable, però és interessant veure d'on arrenquen els aconteciments. No?
1: Hasta la próxima vegada, gràcies, Juan Fortes, bon dia.
0: Adéu.

0: Arrenquem el segon bloc de Hoy per Hoy, plana baixa de Ràdio La Vall d'Uixó, avui dimarts, i a poc anem ja recuperant seccions i tornant a la normalitat de la programació en les seccions que vostès ja coneixen, com per exemple esta que ens acompanya en caràcter mensual i que sempre és benvinguda després de l'estiu. Torna Salut a Prop, el programa dels centres de salut de la Vall, amb la coordinació del doctor Jesús García. Ara de seguida.
1: Hoy por hoy, del estiu.
0: Fins al 9 de setembre pots sol·licitar el bo comercial a l'Ajuntament de Moncofa en instància presentada per finestreta o de manera telemàtica. Hi ha 2 anys, s'ha de ser major d'edat. Només es pot sol·licitar un per persona, un per instància, havent d'estar més d'un any empadronat a Moncofa. Recorda, fins al 9 de setembre. ¿Quieres cambiar de look? ¿Quieres estrenar gafas con estilo? En este Beóptico tienes 2 gafas de marca con cristales incluidos por 99 euros para verte bien y que te vean mejor. Recuerda, 2 gafas de marca con cristales incluidos por 99 euros. Este Beóptico, calle Benigafuy número 5, La Vall d'Uixó. Nosotros te asesoramos. Verás qué bien.
1: Y ahora puedes pagar tus gafas en un año. Consulta condiciones en la óptica.
0: Després de l'escola d'estiu, el dimecres 9 de setembre comença un nou curs escolar a la Vall d'Uixó. I ho fem amb la millor notícia. El nou Rosario Pérez ja és una realitat després de més de 30 anys d'espera. Un nou centre per a les nostres xiquetes i xiquets, fruit del compromís amb la defensa de l'educació pública. Ajuntament de la Vall d'Uixó.